0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

estan en parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Muriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

CaixaCat torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial Nota de Veu.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i el Guaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

bon dia, salutacions cordials, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem, estem en directe passant 6 minuts gairebé ja al punt de les 10 del matí i aquí estem agafant ja doncs el comandament fins a arribar al punt de la 1 d'aquest matí, l'última ja jornada que ens queda per esgotar i compartir-la amb vosaltres. Aquest cap de setmana es preveu doncs ja l'última operació important d'estiu i es preveu un ampli moviment de vehicles. Gairebé la DGT ha calculat que la cosa anirà entre gairebé 7 milions de desplaçaments. Així que molta calma, sobretot molta calma a la carretera, a les principals vies de comunicació. I aquest serà doncs un cap de setmana potser ja una mica diferent. El temps avui ens ha donat una treva, avui hem pogut dormir força bé. Després farem una ullada a la previsió meteorològica. Benvinguts a aquesta ona 10-13, aquesta cita que, com sempre, arriba en aquest primer punt d'aquesta primera hora, on ens aturarem amb aquesta brisa de matí, que és el que ens porta. Doncs el que hem de saber amb les notícies locals de comarca nacional i d'última hora. Abans haurem fet ja una visió a la jornada en la que ens trobem, que avui ja marca el calendari via 28, mes d'agost, poc a poc, doncs ja li queden ben poques fulles. Com sempre, farem un repàs important a la informació, a les notícies d'actualitat, al repàs també dels, a la premsa dels diferents diaris i destacats a Catalunya i també a la província de Tarragona, així com també us dèiem, la previsió meteorològica. També farem una aturada, com sempre, amb els nostres LPs retrospectius interessants i destacats i que tenen un punt important en els fets de la música, així com també el nostre punt de versions. I avui, doncs, una ullada molt, molt intensa que ens haurem d'aturar bé, el que ens ocupa l'agenda, perquè arriba el cap de setmana i arriba ben carregat de moltes activitats. I avui és divendres, així que haurem de posar el nostre focus més a principal cap a la música, perquè ens agradi o no, arriba temps d'oci i temps de vacances. Encara que molts ja puguin tenir, doncs aquest pas ja una mica canviat, anar tancant maletes, o potser d'altres que les fan. Recorda que obrirem el nostre WhatsApp de participació, és el 686-101. I avui divendres, doncs ja sabeu que ens podeu trucar per demanar un tema musical si us ve de gust, o simplement compartir amb nosaltres què esteu ja fent en aquests darrers dies del mes d'agost, com presta la jornada, si esteu de vacances, si s'acaben, si arrenquen les setmanes, o la setmana, les vacances. O per contra, doncs ja sabeu que també és més que normal ja està treballant. Que el mes d'agost ja... Bueno, pues això. I recordeu que avui, entre tots els que ens envieu una nota de veu, el 686-101, regalem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, dues bosses de també la casa, i atenció que sortegem dues entrades en consumició inclosa per anar de tardeu avui divendres o demà dissabte a la discoteca Arcus de Roda de Barà. No deixeu passar aquesta oportunitat. Un missatge de veu al 686-101. Només cal que, doncs això, ens expliqueu que on presta ja o com presenta el cap de setmana. Si teniu pensat sortir, no sortir, si dediqueu el temps a altres coses, tantes coses que ens podeu dir, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez. Arrenquem amb música, que no es digui. I d'aquí una estona ens centrem amb el que ens destaca o el que ens marca la jornada del dia d'avui.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs avui, mare meva, el mes d'agost ja el tenim, com aquell que diu, faniquitat. Avui és dia 28 d'agost i en aquesta jornada marcada, com sempre, arrencant aquesta cita d'Ona 10-13, doncs veurem quin és el dia internacional. Avui no té un únic dia internacional global perquè comparteix amb tres fets. Avui és el Dia Mundial de la Síndrome de Turner. És la commemoració global més destacada d'aquest dia. Té com a objectiu conscienciar la població d'aquesta malaltia rara de caràcter genètic que afecta exclusivament a les dones. Avui és el Dia dels Avis i la de la gent gran, tot i que el dia oficial de l'ONU és a l'octubre. En molts països, com l'Amèrica Llatina, com a Mèxic, es festeja el Dia dels Ancianitat o dels avis. El 28 d'agost coincidim amb la festivitat de Sant Agustí. I avui també és el Dia Mundial de Somiar, una celebració menys formal orientada a motivar les persones a perseguir les seves metes i idees de futur. Avui, en aquesta jornada, els sants destacats del dia és Sant Agustí d'Hipona, Sant Alexandre de Constantinople, Sant Florentina de Sevilla, Sant Hermes de Roma, Sant Moisés, Sant Edmundo, Sant Julià de Brivet i Sant Pelagi de Constança. El 28 d'agost del dia com avui, doncs, celebren alguns fets importants i històrics a Catalunya. Per exemple, destaquem fets històrics de Catalunya i de l'estat espanyol. L'execució de Manuel Carrasco i Formiguera, el destacat polític catalanista i dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, va morir afusellat a Burgos per les forces franquistes durant la Guerra Civil. I si mirem cap a un bànum més destacat, avui ho volíem doncs, comentar, tal dia com avui va morir Manolete, el famós torero espanyol que va morir a la plaça de toros, la famosa plaça de toros de Linares. També tal dia com avui, en plena Guerra Civil Espanyola, l'exèrcit franquista inicia una forta contraofensiva en la Batalla de l'Ebre, a les posicions pròximes a Vilalba dels Arcs. Aquesta jornada també ens recorda altres coses, i és que estem de festes majors. La província de Tarragona té moltes festes majors que us donem detallada amb una pinzellada, encara que detalladament ja sabeu que us apropem tot el que ens ocupa la nostra zona, la nostra comarca del Baix Penedès. Festes majors destacades, doncs continuen les festes majors de Festa Major de Torredembarra. Avui divendres és un dels dies forts perquè comença el seguici popular amb una tronada i us ho comento per si voleu fer una mica de comarca, perquè avui hi ha el concert dels Pets a l'Espai, la sínia de la població de Torredembarra. Santa Oliva també està de festa major, Ulldecona, que viu les seves festes majors amb activitats populars, la Pobla de Montornès, que tanca oficialment ja els actes de la seva festa major. Terres de l'Ebre, diversos municipis com la Sénia, Mora d'Ebre, Riba-roja i l'Espluga de Francolí o Cambrils, que s'inaugura aquest mateix divendres a la plaça mossèn Joan Batalla la Fira del Disc. Bueno, i què farà el temps aquests dies? Doncs avui divendres tindrem intervals ennuvolats, especialment durant el matí i a la tarda, tot i que s'anirà aclarint cap a la nit. Les temperatures es mantindran càlides amb una màxima de 30 i una mínima de 24. Demà dissabte el cel estarà serè, poc ennuvolat durant tota la jornada. La temperatura màxima baixarà lleugerament fins als 28 graus i la mínima serà de 22. I diumenge es mantindrà el temps totalment aclarit i assolellat. El termòmetre fregarà entre els 28 i 30 graus i la mínima de 21. Sembla clarament que el temps comença a donar ja un petit gir. I d'aquí una estoneta ens anirem a fer una ullada amb el que hem de saber. Ja sabeu, tota la informació que arriba des de casa nostra, des de la nostra comarca, també fent una ullada a la província, la portada dels diaris i també una mirada cap al món.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ara és moment de fer una ullada a les notícies que ens ocupen. Primer de tot, fent una mirada a casa nostra, a la nostra ciutat, a la nostra comarca. La pagesia sol ser un dels sectors que més veuen afectats en les pluges torrencials en temps de barema. Encara així, els aiguats d'aquest cap de setmana al Baix Penedès no han entorpit la collita de les zones on més aigua ha caigut. Els aiguats que han afectat aquest cap de setmana al Baix Penedès han coincidit amb la barema d'enguany de la comarca. Les pluges torrencials que a aquesta època poden perjudicar la collita diluint el fruit o fins i tot provocant l'aparició de fongs o podridura. Una situació que ha provocat que diferents treballadors de la zona, davant de les previsions de precipitacions, hagin avançat la recollida. El fet de que la marema de la zona hagi recollit ja el 100% abans dels aiguats ha afectat positivament la vinya. El cep ara es troba en una seva nova etapa de recuperació. És el principal beneficiari de l'aigua que ha caigut, acumulant reserves de cara a la collita de l'any vinent. També, segons el sector, enguany es plantejava una collita excepcional, però que els mesos de sequera han minvat els resultats de la barema. Les baremes dels anys anteriors comparteixen una tònica dominant, collites molt escasses i cellers amb un excés d'estoc que fan que el comerç sigui una incògnita pels pagesos. Més enllà de les zones, on encara quedaven raïm per collir, l'aigua ha estat ben rebuda per les vinyes que havien completat la barema. Les precipitacions permeten als ceps recuperar-se després de mesos de sequera i acumular reserves de cara al proper cicle. I durant aquesta setmana, el pas inferior que uneix el centre del Vendrell amb el barri El Puig està tallat. És conseqüència de les obres d'anellament de la xarxa de transport de l'aigua que està fent l'Ajuntament a la zona del centre. Uns treballs molt importants, ja que han de garantir que, encara que hi hagi una avaria en algun punt, el subministrament no es vegi afectat. Els treballs d'anellament de la xarxa d'aigua van començar fa uns mesos a la zona de la carretera de Tarragona, on es van unir les canonades que passen per aquesta via amb les que transcorren pel carrer del Cintoi. Aquesta setmana s'està fent el mateix entre la plaça del Mercat i la plaça de la Sardana. Al barri del Puig, unes tasques que s'han obligat a tallar la circulació pel pas inferior de la via del tren des de dilluns. Des de la regidoria de l'Ajuntament s'explica que aquests són uns treballs importants amb els quals es forma una malla que permet mantenir el subministrament i tenir alternatives quan hi ha alguna avaria en un punt de la xarxa. La nit de diumenge a dilluns es completarà l'anella en aquesta zona amb una actuació a l'avinguda Jaume Carner que obligarà a tallar aquesta important via. És per això que l'obra es desenvoluparà en horari nocturn per afectar el menys possible el trànsit. La previsió és que el proper dilluns el pas inferior cap al barri del Puig ja es pugui reobrir. La següent actuació d'anellament prevista pel consistori és la que unirà la xarxa de transport d'aigües que passa per la carretera de Tarragona amb el camí vell de Sant Salvador. Fem Vendrell dona suport als veïns dels Masos que es queixen del sistema de recollida de porta a porta i demanen el mateix que alguns veïns del Francàs que substitueixi un dispositiu de contenidors intel·ligents per evitar acumulacions de brossa als carrers. Diversos veïns de la zona dels Masos, acompanyats per la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, han explicat que la recollida de residus porta a porta en aquesta zona no funciona i demanen que el sistema es canviï per contenidors intel·ligents. Argumenten que ara es produeixen acumulació de residus i qualifiquen la situació d'insostenible. La situació s'ha agreujat aquest mes d'agost amb l'augment de la població i és especialment complicada en el cas d'habitatges plurifamiliars. La petició de l'Ajuntament és clara. Contenidors oberts, més controls i bonificacions. Fem Vendrell avança que problemes similars es donen a altres carrers del municipi. El grup recull les queixes veïnals a través del seu correu electrònic. I després de fer aquest apunt, també comentar que des de el mitjà de comunicació Calafell Ràdio informa que durant dos dies consecutius l'Institut Camí de Mar ha repetit diversos desperfectes a conseqüència d'actes vandàlics provocats per persones desconegudes que de moment no han pogut ser identificades. Uns danys materials com el trencament de vidres o pintades als murs que arriben a pocs dies abans del nou cicle del curs escolar. La policia local de Calafell afirma que s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar situacions com aquesta es tornin a repetir. Després d'aturar-nos durant uns minuts amb el que ens ocupa la nostra ciutat i també a la nostra comarca, anem en busca de les portades dels diferents diaris a Catalunya. Comencem pel Periódico de Catalunya. La Xina desbanca Alemanya com a primer proveïdor d'Espanya. El dèficit comercial amb el gegant asiàtic puja fins al 11,8% en el primer semestre, mentre creix la dependència espanyola en sectors claus com els productes químics i l'electrònica. Amb una fotografia on ens il·lustra el que ens ocupa a la portada, ens diu que la tensió desborda Ceuta. Manifestants trenquen el cordó policial i cremen els assentaments d'immigrants a la platja del Trampolí. També altres notícies en portada ens diu que un incendi a l'Albufera obliga a desallotjar el Saler a les portes de Barcelona, i el Nepal i la Xina s'afanyen en la recerca de supervivents de la gran inundació. També ens diu que Islàndia reprèn dividida el debat de l'adhesió amb la Unió Europea 13 anys després. Ens anem en busca de la portada de La Vanguardia d'avui divendres. Diu que la tensió entre els veïns i els migrants es dispara a Ceuta. Per segon dia, les forces de seguretat contenen manifestants en la ciutat autònoma contra acampats en la platja. Una foto il·lustrativa que ens fa idea del que està passant a la ciutat. També en portada ens diu que la guerra de l'Iran fa 6 mesos i esgota el capital polític de Trump. Conflictes i sequeres embussen 6 canals marítims vitals del comerç mundial. I la riuada del Nepal ja suma 390 morts i més de 1.400 persones desaparegudes. També parlant d'esports, ens diu que Rafinha i Fermín fan de nou un al debut de Rodri. Anem a buscar la portada de diari El Punt avui. Ens diu que gol a la repressió. El País en respon a la crida per la indignació de l'agressió policial al jove aficionat del Barça i omple el Camp Nou d'estelades. També ens diu que Maricel no es veurà mai a Broadway ni amb el Mago Pop, i Javier Bardem i Victoria Luengo són pare i filla a El Ser Querido. És la informació que ens apropa avui a la portada del diari avui. I anem en busca més a prop de casa la portada del diari de Tarragona. En concret ens diu en portada que Tarragona té indústria i patrimoni en la zona inundable. El mapa de protecció civil marca 6 zones d'actuació prioritària i 3 punts conflictius. El comerç de proximitat s'apaga. La part alta continua perdent negocis locals i ara es queda sense peixateria. Parlant de la catàstrofe de Nepal, ens diu que més de 1.400 desapareguts i 392 morts en la riuada del Nepal i el Tíbet. Una gran part de les víctimes van ser arrastrades durant diferents quilòmetres. De la tragèdia de Nepal, també parlant de Tarragona, diu que reunió urgent del seguici després d'inundar-se la casa de la festa. A Calafell diuen que proposen canviar les pistes de la petanca. Parlant de Reus, no pot anar a la universitat pese a tenir un 9%, un 9 en selectivitat. I també parlant d'altres notícies, fem una ullada a la portada del diari Ara. El diari Ara ens diu que la tensió esclata a Ceuta per la amb la crema d'un campament. Grups de joves bloquegen l'ajuda de la Creu Roja i incendien les tendes dels acampats en la platja. El govern espanyol demana calma mentre els membres de les ONGs denuncien que se senten amenaçats. També en portada ens diu que malestar als centres de les dades amb la regularització que prepara l'Estat. I també ens diu que un desprendiment a causa d'un desgel al darrer allau mortal terrible al Nepal. També ens diu que milers d'estelades i 3 punts per al Barça. Rafinha lidera i Rodri debuta en el partit de desgreuja el soci acreditat per la policia. I aquestes són les notícies destacades dels diferents diaris que ens ocupen a Catalunya. És moment de fer una ullada a les últimes notícies d'Espanya. Sánchez presideix el comitè especialitzat per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta amb 11 dels seus ministres. Torres truca al consens sobre els espais d'acollida a Ceuta i demana contundència al PP contra la violència. El Nepal i la Xina frenen els rescats davant del risc d'una nova riuada. També ens diu que els bombers aconsegueixen contenir el perímetre de l'incendi forestal del Saler a València. Altres notícies del món ens diu que la salut de l'economia dels Estats Units sota el focus de Jackson Hole, clau de la gran cita anual de la banca. O que mor Harald V de Noruega, el monarca que va modernitzar la corona i va encadenar la unitat del país. L'exèrcit assegura que l'estret d'Hormuz està desminat i obert i Trump ho declara nou territori americà. Altres notícies d'economia ens diu que la inflació es dispara cap al 4,3 a l'agost pel preu dels combustibles. És el nivell més alt des de fa 3 anys. I també ens diu que treballar i cobrar la pensió entra en vigor la nova jubilació flexible. Altres notícies de cultura ens diu que roben a part del tresor de Villena, un dels més valuosos de l'edat de bronze a Europa. I també ens diu que avui hem viscut les millors imatges d'aquest eclipsi lunar que ha passat aquesta nit. I per últim, anem en busca de les últimes notícies que ens ocupen a casa nostra. Diu: de Ceuta a Canàries al futur, la lluita dels menors migrants. Mohamed va nedar 5 hores fins a Ceuta i Mustafa va sobreviure a una pastera on van morir 60 persones. Històries d'entitats que alerten que cada dia un menor que passa al carrer, el seu futur es complica. Parlant dels menors que estan a Catalunya. També en portada, parlant de Catalunya, bloquejada la repatriació d'un català ferit a Tailàndia. I que Catalunya marca noves distàncies amb la nova normativa de trànsit. Les motos no podran circular pel voral. També ens parla de que ha detingut un sospitós per la crema de contenidors a Collserola. També ens parla de la Boqueria, que vol recuperar l'essència del mercat de barri. Alliberat a Caldes de Montbui un home segrestat per narcotraficants. El Barça canvia l'homenatge als mundialistes per una exaltació d'estelades. I també nova cita astronòmica a Catalunya ha viscut un eclipsi lunar parcial. Pel que fa al temps, pols sahariana, núvols clarianes, vent del sud i mar remenada. És el que ara mateix has de saber.

0: passat per el punt informatiu. Ara ens relaxarem una miqueta, però d'aquí uns minuts ens anirem en busca de la selecció que cada dia fem per conèixer una miqueta més aquests àlbums històrics i que tenen algú que aportar a la indústria, sobretot al reconeixement del que és la bona música. Però ja sabeu que cada dia tenim el nostre WhatsApp de participació perquè ens hi envieu, doncs, una nota de veu. Avui és divendres, la cosa està com més relaxada, la veritat, això ja ho tenim. Seres que hem de passar per la vida laboral o, si esteu de vacances, disfrutant d'un merescut descans. De vegades, a les vacances, també un es cansa, eh? Bueno, si teniu sort, unes vacances d'aquelles que t'ho donen tot, jo crec que és el més ideal, no? De vegades, amb els anys, vas aprenent que el millor és que t'ho donin tot. Bueno, ja sabeu que si voleu compartir amb nosaltres què és el que esteu fent aquests dies, o, per exemple, avui, que és divendres, si sortiu de festa, si aneu a algun lloc, si voleu compartir amb nosaltres el vostre lloc de quan sortiu de festa amb els amics, d'aquell local preferit d'oci nocturn, que ja no hi és, o sí, és la vostra millor discoteca, el millor pub ideal, o la vostra aventura d'estiu, podeu fer compartint-lo amb una nota de veu al 686-1091. Els divendres sortegem dues entrades per anar a la discoteca Arcus, que, com ja sabeu, aquests mesos d'estiu han obert, per sorpresa de tots, amb una nostàlgia interessant per aquells que, pues, era la nostra discoteca de joves. Avui, per exemple, tenen una cita que no us podeu perdre perquè hi haurà cita Remembera dels 80 i dels 90. Un Remember Dance Classic House. Obren les portes a partir de les 7 de la tarda i regalem, entre tots els que ens truqueu, dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, dues bosses també de la casa i dues entrades per anar a la discoteca Arcus amb consumició inclosa. Així que estàs esperant. 686-1091. Anem a posar-li una miqueta més de color al matí. Avui ja sabeu que és divendres i, per tant, hi ha moltes novetats que arriben a plataformes. Més tard farem una ullada interessant. De moment, Dana i Belinda s'han presentat amb això que es diu Dolce Vita.
1: Un cigarro y un...

Bueno, ja sabeu que les màquines de vegades es revelen i això passa, i tant de ja cansadetes. Bueno, ens quedem amb Ana Mena i Belinda amb aquest tema a les 12. Ara en una estoneta ens anem amb busca del que volem compartir amb vosaltres amb el nostre àlbum històric, que avui ens centrarà justament a la dècada dels 90.

Bueno, estem arribant a 3:15 del matí i anem en busca del nostre àlbum que avui hem triat per fer un repàs. El disc que avui hem triat és aquest tema, aquest àlbum de Cranberries, que es va publicar al febrer de l'any 93. Everybody Else Is Doing It, See Why We Can. Can we, perdó, això de la dislexia. Bueno, els Cranberries es van formar al maig del 90 i després han de publicar un EP anomenat Uncertain. Van publicar el seu disc debut, aquest que avui ens ocupa. El seu disc debut va vendre aproximadament 8 milions de còpies en tot el món. I encara que no arriba als 17 milions del seu successor, No Need to Org, poden considerar que la gran part de les vendes d'aquest darrer es deuen al gran sabor de boca que va deixar el Everybody's Elsies. Els començaments no solen ser fàcils i The Cranberries no en són l'excepció. La sortida del disc va passar una mica indiferent, però la seva publicació als Estats Units un any més tard, acompanyat d'una reeixida gira talonejant a grups de rellevància, el disc va aconseguir encapçalar les llistes d'èxits també al Regne Unit. El disc ja tenia una llarga vida i sonaven temes sensacionals com Blinder, en repleta de genials arranjaments de corda, el famós Dreams, o un tema positiu que combina la càrrega i la tensió de la melodia, o el famós Pretty. El guitarrista Noel Hogan va coescriure totes les cançons excepte tres, juntament amb Dolores Riordan, mostrant una sorprenent economia a l'hora de tocar, que gràcies a la producció de Stephen Street va aconseguir una gran projecció i uns aires delicats de ritmes tranquils. Riordan ens va oferir lletres plenes que reflexionaven la vessant romàntica i va deixar ben clar que tenia una habilitat vocal per molestar per moltes que moltes cantants d'òpera haguessin volgut per si mateix, acomodant perfectament la línia vocal amb la instrumental. The Cranberries va sorprendre des del principi al món de la seva música per navegar contracorrent en una dècada en el que el grunge, el hip-hop i la música electrònica és el que dominaven els primers llocs dels rànquings. La recepta, sons de guitarres pròpies, sons de post-punk i del indie rock i elements del folklore celta amb una veu potentíssima i commovedora. És moment d'adreçar-nos cap al treball i la veritat és que hem anomenat a moltes cançons, però alguna havíem de triar, així que ens quedem amb aquest famós tema de la mà d'un dels millors grups de la història. Ja sabeu que Dolores O'Riordan ens va deixar uns anys. Aquí està, Dreams.

Sentir d'això als Arc de Triomf sempre és una molt bona opció. Nosaltres ens acomiadem a tocar ja gairebé el punt de les 11 i després agafem el relleu de la segona hora d'aquesta Ona 10-13. No deixis de sentir-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que

0: amb esta cosa, en retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germán Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà, que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell. Benvinguts en aquests minuts del matí, són gairebé ja les 11 i 6. Us acompanyem en aquesta segona hora de Ona Déu 13, el matí que passa aquestes setmanes amb tu, acompanyant-te. Bueno, i no sabem en el que trobem ara mateix, eh? Hi ha molta gent que ens està escoltant des de la feina, al cotxe, disfrutant de les vacances. Esté aquí punxadets, doncs en forma de companyia. Doncs clar que sí, aquí estarem fins al punt de la una. El que ens ocuparà els propers minuts, anirem en busca de la nostra versió del dia. I després ens aturarem amb l'agenda, que ve molt carregada. Recordeu que l'última hora la dedicarem exclusivament a la música. Si ens voleu fer una petició musical, 686-1011. Si voleu compartir amb nosaltres què tal esteu passant aquests darrers dies del mes d'agost, a ara mateix que us ocupa, si esteu ja a punt d'acabar les vacances, si esteu a punt d'iniciar-les, o per contra ja fa dies que esteu treballant. Avui regalem moltes coses i també no estaria malament que si voleu compartir amb nosaltres, avui és divendres, si teniu planejat sortir, si us voleu anar de festa, si recordeu doncs amb melancolia els vostres moments festius. És a dir, els que ja tenim una edat, els que ara acudim a això que és tan de moda estar i que també ens ve, que són els tardeus. Doncs recordeu que avui doncs, podeu anar de tardeus, si voleu, gratuïtament, perquè en regalem dues entrades per anar a la discoteca Arcus, a Roda de Barà, amb entrada inclosa i consumició inclosa. Si ens envieu una nota de veu al 686-1191, només explicant-vos doncs, aquestes cosetes. A més, també regalem tasses de ràdio, televisió al Vendrell i bosses, aquestes de tela tan xules i tan pràctiques, eh? I a vegades no ho sabem, però això fa molt bon servei. Amb els Oques Grasses i el seu Petaro, arrenquem aquesta segona hora d'Ona 10-13.

pronòstic i què som en cap de setmana. Anem a posar-li molt bon ritme al que ens ocupa. I ja sabeu que aquí la música la tenim present des de l'inici fins al final. És per això que sempre ens agrada doncs, fer una ullada a aquestes cançons que aquestes setmanes doncs, estem buscant les seves versions. I d'algunes que no en teniu ni idea, d'altres potser sí, eh?

anem en busca d'una cançó que coneguda internacional, però que també és un himne latí, perquè la cançó és famosa, però té la seva originalitat, sí, és a dir, el tema original. Avui ho farem al revés. Avui volem parlar del tema que va popularitzar el gran Luis Miguel, aquest tema Será que no me amas, un dels èxits més grans i icònics del cantant mexicà, que el va llançar al 1990 com a part del seu àlbum 20 anys. Encara que és un himne del pop llatí, la cançó en realitat és un cover. La versió original en anglès és el Blame Into the Boogie, que va ser llançada al 77, que es va tornar mundialment famosa gràcies als originals i creadors de Jacksons, l'agrupació on estava Michael Jackson. L'adaptació a l'espanyol va amb el ritme contagiós que tots coneixem, va ser una gran genialitat del productor Juan Carlos Calderón per al Sol de México. Així que si vols reviure aquesta cançó, només cal que et quedis ara amb nosaltres.

Bé, doncs ara és moment d'obrir amb aquesta sintonia ja familiar. És el que ens ocupa, l'agenda. Així que anem en busca de coses que podeu fer avui, divendres, dia 28 d'agost. Són moltes les ofertes, les opcions, moltes propostes a prop de casa també. Així que anem a parar atenció. Com ja sabeu, Santa Oliva està vivint dies grans amb la seva festa major. Avui a les 4 de la tarda a la piscina municipal hi hauran inflables aquàtics. Calafell està d'enhorabona i celebrant el Mercat Medieval, que obre les portes en el marc dels actes del Mercat Medieval. Avui a 6:15 de la tarda al nucli antic. A les 6 hi haurà l'aldarull dels orcs, un dels actes del Mercat Medieval. I una miqueta més tard, a la mateixa hora, hi haurà la visita guiada en castellà al castell de la Santa Creu. A partir de les 7 de la tarda hi haurà desfilada inaugural i passant per aquest punt cal destacar que és a les 7 de la tarda al nucli antic. Les peces també està de festa major i fa la seva cursa d'orientació per equips a les 7 de la tarda a la plaça d'Europa. Santa Oliva també arriba amb la seva cursa d'orientació i, a les peces era. Ens anem a Calafell a 8:15 del vespre amb aquesta visita guiada, però en aquest cas és en català. Les visites tenen places limitades, per tant és molt important que us assegureu que teniu plaça i ho podeu fer trucant al 977-69-46-83. A Santa Oliva, a 7:45 de la tarda, a la plaça del Monestir i a Sardanes, amb la Cobla Ressò i la Cobla Sardanista d'Ensaires del Penedès. A 7:45 de la tarda al Museu Pau Casals hi ha la visita teatralitzada i les peces tindrà el seu repic de campanes a 7:45 del vespre. Calafell arriba a la plaça dels Països Catalans la ballada de sardanes amb la cobla Vents de Riella. I les peces arriba amb la seva actuació castellera a 8:00 del vespre amb l'actuació amb l'agrupació recreativa de les peces a càrrec de la colla castellera La Bisbal dels Bous i els castellers del Foix Cubelles. Tornem de nou al Mercat Medieval de Calafell. A partir de 8:45 del vespre hi ha el Follet, Cracorf i Valentí. El nucli antic a partir de 8:15. I recordeu que una miqueta més tard hi haurà el Dark Fantasy, personatges fantàstics que estaran passejant pel nucli antic a partir de 9:00 del vespre. Una miqueta més tard, a 15:15, al nucli antic hi haurà la cercavila musical amb Graituds, amb aquest mercat medieval. I què ens ofereix les peces? Doncs a les 10:00 de la nit, a l'agrupació recreativa, hi haurà el tradicional sopar de festa major. Si voleu anar-hi, doncs ho podeu fer, us heu d'inscriure per gaudir d'aquest sopar. A les 11:00 de la nit, a les peces, hi ha nit de festa amb l'actuació de Rubén de Molina, actuant en les seves festes davant del restaurant Les Copes. I després hi haurà sessió DJ. Santa Oliva, a 11:45 de la nit, hi haurà concert amb el grup de Aguateques a la plaça d'Europa. Anem en busca de coses que podem fer demà dissabte. Aquesta nit, a les 12:00 de la nit, hi haurà ball i concert amb l'Orquestra Vancouver a Santa Oliva, a la plaça d'Europa. A Sant Salvador, a les 12:00 de la nit, hi ha un concert de Yoga Flame en el marc del Baix Penedès Festival Beach Edition, a la plaça de Sant Salvador. I després hi haurà concert de Gallo Enrocado amb aquest Baix Penedès Festival. Una miqueta més tard hi haurà el concert amb All Style i després ens anem en busca ja de la jornada en si, perquè ara estàvem parlant de la matinada d'aquest dissabte. A les 8:00 del matí a les peces es viuran matinades a càrrec dels desmanegats de les peces pels carrers del nucli. I
després a les peces, doncs a les 2 del matí, hi ha finals del torneig de petanca. Calafell arriba amb el seu mercat medieval, que obrirà les portes a partir de les 11 del matí, on tots esteu convidats. I continuant les seves visites guiades, ja sabeu que tenen diferents horaris, que seran en castellà i en català. A les 11 hi ha visita guiada en català. Santa Oliva té inflables, refrescants i jocs d'aigua a la plaça d'Europa, que estaran actius entre les 11 i les 0 hores del dia. A partir de 11:45 del migdia hi ha cercavila musical al Mercat Medieval de Calafell, amb la participació dels Graïtus, els Bufons del Castell i Krakow al Follet. Després hi haurà el Dark Fantasy, personatges fantàstics al Mercat Medieval, i també el Gran Climor, que també apareixerà per aquesta cita fantàstica. Les peces ofereix a l'ofici solemne de festa major a l'església a 11:45 del migdia. I a partir d'un 12:15 hi ha la visita guiada en castellà al Castell de la Santa Creu de Calafell. A la mateixa hora hi haurà espectacle de malabars amb bufonades al Mercat Medieval. I a Calafell, al nucli antic, hi haurà després el buixot de les bombolles, Burbujijo, que és un també dels actes del Mercat Medieval. Les peces ofereix el seu vermut musical amb l'agrupació recreativa a partir de la 1 del migdia. A 13:45 hi haurà Ball de l'Os al Mercat Medieval i a 14:15 en Krakow al Follet. Una miqueta més tard hi haurà la cercavila musical amb els Graïtus al nucli antic, i a partir de 17:45 de la tarda el Mercat Medieval obrirà les seves portes. Recordeu, doncs, que és una cita que ens ocuparà tot el cap de setmana. A Cunit, que viu el seu xiribai, a 17:45 de la tarda al Passeig Marítim, a l'Avinguda Juli César, amb animació de DJs que faran un recorregut pel Passeig Marítim amb el seu característic tractor acompanyant els participants en la ruta dels xiringuitos del municipi. I a Santa Oliva hi haurà la inauguració de l'exposició Els treballs de manualitats en el marc de la Festa Major a la nostra llar. La podeu visitar de 17:45 a les 0 hores. Sant Salvador acull a la plaça de Sant Salvador el concert de Cactus Funkus. És una cita marcada en el Baix Penedès Festival Beach Edition. Al nucli antic, al Mercat Medieval de Calafell, hi haurà a les 6 de la tarda els captaires. I a l'aula aquàtica de Masia Blanca, demà dissabte a Coma-ruga, hi ha un taller que ens explicarà què és la posidònia. A Sant Salvador, a la plaça de Sant Salvador, hi haurà concert de Saltaxarcos en el Baix Penedès Festival. I a Calafell, el gegant Vimet visitarà el Mercat Medieval a 6:45 de la tarda. Cunit fa una sortida patrimonial Noms i Renoms a la plaça de la Vila demà dissabte a 6:45. I no us podeu perdre la cercavila musical amb Graïtus a Calafell, al Mercat Medieval, a les 7 de la tarda. La cercavila de balls populars en la Festa Major de Santa Oliva arribarà al local cultural a les 7 de la tarda. Una cita important amb el Petafort, espurnes de foc petites, ball de cerculets, capgrossos, ball de pastorets, picadits, gegants de Santa Oliva i diables de Santa Oliva. Ens anem cap a les peces, que hi haurà festa Holi al poliesportiu a les 7 de la tarda. I a 7:45 arribaran els personatges fantàstics Dark Fantasy al Mercat Medieval. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el concert de Virgula Assemble al Museu Pau Casals. I a Sant Salvador, concert d'en Game Down en el marc del Baix Penedès Festival a 7:45 del vespre a la plaça Sant Salvador. El
Mercat Medieval ens ofereix més coses, al Vall de l'Os a les 8 del vespre, o a Sant Salvador, a la plaça de Sant Salvador, també al concert de Tempo Xamans en el Baix Penedès Festival. Calafell, en el Mercat Medieval, seran els seus personatges fantàstics d'Art Fantasy, que de nou estaran amb els Aldarull dels Horts a partir de 9:15 de nou pels carrers del Mercat Medieval. Bonastre acull la nit blanca i festa Holi a la plaça 1 d'octubre a partir de les 10 de la nit. I les peces fa la seva cercavila de foc a davant de l'església a partir de les 10 de la nit. Sant Salvador celebra el seu sopar final de les seves festes de barri a la plaça de l'Ermita a partir de les 11 de la nit. I després hi haurà ball a càrrec del duet Corxet a la plaça de l'Ermita a les 11. Després hi haurà concert de Catplay en el marc del Baix Festival Beach Edition a la plaça de Sant Salvador. I les peces acull el concert jove en la seva festa major a l'escenari al carrer Barceloneta. Serà amb els 40 principal DJ. Anem en busca de diumenge, tancant ja el cap de setmana. Santa Oliva oferirà matinades de foc a partir de les 8 del matí. A les peces hi haurà matinades amb la xaranga sense nom, amb la seva festa major, a les 9 del matí. A les 11 s'obrirà el mercat medieval, al mercat medieval de Calafell. Les peces oferirà la seva missa a l'església a partir de 11:45 del migdia. Santa Oliva farà vermut de festa major a partir de 12:45 del migdia, amenitzat amb l'actuació musical de Dantubi. Les peces oferirà la seva festa de l'escuma amb la companyia La Bicicleta a partir de la 1 del migdia a l'agrupació recreativa. A partir de les 5 de la tarda fins a les 0 hores hi haurà tirada de bitlles a la festa major de Santa Oliva. I més coses que ens ocupen en els actes de la Festa Major de Santa Oliva, hi haurà l'exhibició de balls a partir de les 6 de la tarda fins les 0 hores. Les peces farà l'inici de la cercavila popular a partir de 6:45 de la tarda davant de l'església. A les 7 de la tarda a la Rambla de diumenge hi haurà ballada de sardanes amb la cobla principal del Llobregat. A les peces hi haurà final de consolació del torneig de pàdel, un dels actes també que formen part de la seva festa major. I recordeu que durant tot el cap de setmana al Mercat Medieval ens ofereixen molts moments, com per exemple la Vila de les Ànimes i Greitus, a partir de 9:15 del vespre al nucli antic. Santa Oliva farà la seva traca de fi de festa, de festa major, amb un sopar al carrer, amb una traca final dels Diables de Santa Oliva. I per últim us recordem que Llorenç del Penedès acull al centre a 9:45 cinema d'estiu amb la pel·lícula La Furgo. Doncs aquests són cosetes, aquestes són cosetes que podeu fer aquests dies de cap de setmana, tot molt intens, tot molt comprimit, així que podeu triar i remenar, que segurament ve de gust alguna coseta, sí.

Bueno, ara donarem ja el tret de sortida. Estem en aquests darrers minuts d'aquesta segona hora d'Ona 10-13. Estem acabant les setmanes, però desitjo que estigueu tots molt rebé. Així que ara podem dir que ens relaxarem una miqueta. Anem en busca de grans èxits i cosetes que, si us ve de gust sentir, ho podeu fer enviant una nota de veu al 686-100. No us talleu si voleu demanar una cançó a la carta. Recordeu que entre a tots els que ens envieu aquesta nota de veu, avui ens podeu explicar el que us vingui de gust. Què esteu fent ara mateix? Si esteu acabant les vacances, si esteu disfrutant-les encara senceres, que el mes de setembre que s'inicia, el mes de setembre no vol dir que això s'acabi. O per contra, esteu per iniciar-les o simplement esteu treballant. Què teniu pensat fer avui, que és divendres? Sortiu de festa? No sortiu de festa? Voleu sortir de festa i voleu anar gratis? Doncs si voleu oferir-vos o per vosaltres mateixos anar un tardeu, doncs estem regalant, és que no heu parat bé orelles. Entre totes les notes de veu que ens entrin els divendres, doncs regalem, a part de dues tasses, que les pots optar o no a elles, o dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell, que són ben pràctiques. Doncs dues entrades per anar a l'Arcus, a la seva terrassa, a fer tardeos. Avui tenen sessió Remember dels 80 i dels 90. Dues entrades amb consumició inclosa, o sigui que és un bon planazo.

Com ja sabeu, aquest tema era una de les candidatures en el Benidorm Fest 2022, que va quedar en segon lloc. La veritat és que el tema sortia com a preferit. Després la cosa es va girar. Bueno, Rigoberta Bandini llançava a finals del 21 aquesta cançó, que es va convertir ràpidament en un himne feminista i cultural a Espanya després de la seva participació, com dèiem, en el Benidorm Fest. I no cal ni que te'l presentis. Mamà! Anem en busca d'aquests darrers minutets. Ens aproparem encara, no? De la mà de Rocco Han, Electra Lamborghini, Lola Índigo, un temasso d'aquelles que segurament l'heu ballat infinitat de vegades. I a més és una cançó que amenitza qualsevol festa. Caramelo.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, que m'havia quedat jo aquí una mica empanada. Doncs avui amb la música de Winnie Vine i Laura Branigan acompanyant-la en aquesta versió del famós tema Self Control, tocarem ja al punt de les 12 i després del migdia estarem aquí, després de la informació que arribarà amb la connexió amb xarxa. Així que no falteu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Mollà pel

0: Tractament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: Doncs amb un altre tret de sortida, ara ja sigui a l'última hora d'Ona 10-13, tenim una jornada fantàstica pel que fa al temps. Una miqueta de núvols no està gens malament, que afluixi a més també aquesta temperatura que tant ens ha ofegat aquests mesos enrere. Amb la música del Sidoni, amb aquest Maravilloso, nosaltres arrenquem aquesta última horeta. Recordeu que arriba Protagonista 100% musical. Anirem d'aquí cap allà, rescatant i escoltant bona música, d'allò que se'n diu. Si ens vols demanar un tema musical, ens pots enviar una nota de veu al 686-1091. I si vols, doncs, xerrar una miqueta amb nosaltres, amb una nota de veu, i explicar-nos què tal va el teu estiu, què tal van aquestes últimes setmanes del mes d'agost, o si tens pensat aquesta nit anar de festa. Vols anar de festa? Doncs tens l'oportunitat d'anar de franc. Perquè avui sortegem. Bueno, ho fem cada dia, però els divendres arriba un plat, un tercer plat. Dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i també dues bosses, aquestes superxules, superpràctiques, per anar a comprar aquestes cosetes. Però entre totes les notes de veu que arribin i que vulguin compartir amb nosaltres, doncs, per exemple, si avui sortiu o no, si avui us ho prendreu de relax, o si teniu moltes ganes d'anar a ballar, sortegem també dues entrades per anar a la discoteca Arcus, que, com ja sabeu, ha tornat amb el seu jardí fantàstic per regaudir d'aquests tardeus. Avui tenen una sessió Remember. Unes entrades que poden ser vàlides per avui a la nit, per la nit, o per demà dissabte. Envia'ns la teva nota de veu al 686-1091. Arrenquem aquesta nova hora amb aquest tema Maravilloso del Sidoni.

Bueno, aquí està aquest famosíssim tema Funky Town, però en aquest cas nosaltres l'estem escoltant i rescatant amb una versió de la mà de Sam Vincent, que ens oferia amb una banda sonora de la nova pel·lícula de la saga dels Minions, The Rise of Gru. Una banda sonora repleta de col·laboracions importantíssimes i que feien aquesta versió del famós tema dels The Lipstick allà al 1979. Anem a avançar una miqueta i anem a refrescar-nos també en coses retros que ens ve de gust compartir en aquestes horetes del matí. Són les 12:22, estem ja en format festiu, arriba el cap de setmana, ens agradi o no, d'alguna manera desconnectarem i farem coses diferents. Així que recorda que si vols enviar-nos una nota de veu al 686-1091 per explicar-nos què tal doncs es presenta el vostre cap de setmana, què fareu aquest cap de setmana, si fareu algo, si no en fareu, si esteu de vacances, si les vacances s'acaben, si les comenceu, o si més no, doncs esteu pencant com pues aquí, esputxant la cosa. Envia'ns nota de veu al 686-1091. Tenim dues entrades per anar a la discoteca Arcus de Tardeo, bueno, pues amb el seu horari que fan, a partir de les 7 de la tarda fins a la mitjanit, avui divendres o demà dissabte, o també tenim dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, així com dues bosses molones, que ens fan molt bé l'apanyo per anar a comprar. Nota de veu al 686-1091.

són aquelles cançons que et posen de bon humor, o almenys és el que intenta Pharrell Williams amb el seu arxiconegut tema Happy. 2:15 del matí de divendres. Estem ja posant aquí el punt final a la setmana. I anem a canviar una miqueta de ritme i anem a viatjar en el temps amb la música dels OBK. Fa molt de temps, allà en la dècada dels 90, apareixia un grup que oferia alguna cosa diferent i es van tornar en tot un fenomen. Miquel i Jordi aterraven a l'escena nacional amb temassos com aquest Tu sí, ja sé. Sí.

tant, aquí estem fent un bon sacsejament als èxits del Triangle. Sonaven amb el seu EP Jack. I ara viatgem de la mà de Michael Chacón, un artista que durant molts anys ens posava a ballar amb molt bon ritme. Ara recentment també ha tornat acompanyant altres artistes. Aquest tema és una d'aquelles cançons que hem ballat, ballat i reballat.

escoltes Ràdio El Vendrell. I've been watching you a la la la la long, a la la la. Doncs aquesta, la música dels Inner Circle, el seu èxit Sweet La La La Long. En 9 minuts arribarem al punt ja de la 1 del migdia. Ens estem esgotant aquests darrers minutets del matí. Bueno, encara queda molt de divendres per endavant.

una d'aquelles cançons que transporten directament a la pista de ball. Nosaltres ens acomiadem amb aquestes hores ja del matí. Ens retoquem al punt la una i arribarà la informació puntual de la xarxa. Que tingueu un fantàstic cap de setmana. Ens trobem la setmana que ve acomiadant l'agost i donant la benvinguda al mes de setembre. Ciao!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana de 2.000 hectàrees tractades cada any. Salvador Illa ha anunciat l'objectiu durant la reunió del govern al monestir de les Avellanes i ha defensat que protegir els boscos és un deure de país. L'executiu també ha signat un acord amb les quatre diputacions catalanes per tal de reforçar la prevenció d'incendis i millorar la coordinació. Illa ha advertit, a més, que el negacionisme climàtic posa en risc la seguretat i ha reclamat solucions estructurals per a les zones afectades pels temporals. Altres qüestions d'aquesta reunió que estaven sobre la taula són projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I continua l'atenció a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat al Congrés que no hi havia cap previsió de l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha comparegut aquest migdia a la comissió que fiscalitza el seu departament i ha reivindicat la feina dels serveis d'informació.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? Pero es que me lo están diciendo, ¿esto en serio?
1: També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixen els requisits per quedar-s'hi. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal, que va ser qui van detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i ha acabat morint posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família.

0: i mentre que la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Serveis informatius de Ràdio Al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 28 d'agost de 2026, últim exercici informatiu de la setmana a Ràdio Vendrell, possible gràcies a la tasca de Marga Márquez a les vies de so, a la feina de tècnics i redactors de la casa i a la col·laboració especial al final de les notícies del nostre especialista en esports, Jordi Graell. D'ara i endavant, menys de 30 minuts, conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de seguretat ciutadana d'entrada perquè l'Ajuntament del Vendrell ha decretat el tancament de dos bars conflictius de la zona del Camí dels Molins. Segona, perquè ahir Mossos d'Esquadra, policia local i altres cossos de seguretat van fer una nova actuació de l'operació Campai. Després parlarem d'una denúncia per qüestions masclistes feta pública per la UGT de la policia local del Vendrell. Després mirarem cap a la muntanyeta, concretament cap al sector nord, que saben que s'està desenvolupant urbanísticament, però s'endarrereix, i d'això ens n'ha parlat el regidor Jero Merino. Després anirem al Museu Déu, perquè ahir van fer l'última edició d'aquest estiu de la Ruta Cultural Descobreix el Vendrell. I finalment, vot del poble de Santa Oliva. L'Ajuntament del Vendrell ha decretat aquesta setmana el tancament de dos bars conflictius que estaven ubicats al carrer dels Molins i que havien generat diversos problemes d'inseguretat ciutadana denunciats pel veïnat. Des d'aquest dilluns, els dos locals ja estan tancats i precintats. D'això ens en parla en aquesta informació el Marc Guitart, i aquí escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, i també l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
3: Segons explica'm des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, en aquesta zona s'hi han fet més de 60 actuacions i una desena de dispositius policials de forma coordinada amb els diferents cossos de seguretat. Després de constatar que els dos locals eren el focus on s'originaven molts d'aquests problemes, el passat abril es va obrir l'expedient per ordenar el cessament de la seva activitat, un extrem que s'ha pogut concretar aquest 24 d'agost.
4: No estem parlant d'una activitat per ser il·lícita dels dos establiments, però sí doncs, que les persones que hi havien, doncs, al final tenien problemes de tràfic de drogues, problemes de baralles que afectaven a la convivència real i del dia a dia dels barris. En els últims tres dies que aquests establiments estan tancats, hem recuperat la tranquil·litat i hem recuperat la convivència a aquest barri i a aquest carrer. La gent ha de saber, sobretot qui tingui establiment, que un dels deures principals de qualsevol propietari és mantenir la convivència i la tranquil·litat en tots els barris allà on el seu establiment està ubicat.
3: Des de l'Ajuntament han volgut llançar un missatge a tots aquells que usen les situacions conflictives per treure un rèdit polític, recordant que la resolució d'aquests problemes forma part d'un procés.
5: Aquest és un exemple com actua l'administració, que és conforme a la norma, és com ha d'actuar l'administració. No pot actuar d'una altra manera, no ha d'actuar ni sobreactuar, ni ha de fer actuacions impostades. Ha d'actuar quan té tot el tràmit complert, i és això el que expliquem als veïns, que a vegades, evidentment, som plenament conscients que aquestes coses doncs, costen a vegades d'entendre.
4: Creiem que és la via més important i la via més idònia per fer-ho. Hem vist com partits d'extrema dreta que no havien trepitjat aquest barri i aquest carrer en vida han vingut per intentar treure rèdit polític d'episodis d'inseguretat que afectaven la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i nosaltres el que hem decidit fer ha sigut parlar menys, treballar més, i avui podem explicar a la ciutadania quins són aquests resultats.
3: Les actuacions per millorar la seguretat en aquest barri contemplen també la instal·lació d'algunes de les noves càmeres de videovigilància.
4: Com sabeu, estem en ple desplegament d'aquesta nova xarxa de càmeres de videovigilància. Una càmera que a carrer Molins no estava contemplat en la primera fase d'execució del projecte, però vista les problemàtiques que hem tingut i les necessitats que els veïns i veïnes ens han transmet, hem decidit col·locar aquesta càmera, que estarà en funcionament a les properes setmanes.
5: En aquestes illes de carrers de la part nord de Cardera Valls tindrem fins a 3 punts ben vigilats, també amb la col·laboració de Santa Oliva en el seu tram de frontera, també té el seu seguiment via videovigilància.
3: Les altres dues càmeres estaran ubicades al carrer de Sant Josep dels Pisos Planes i a la carretera de Santa Oliva.
1: Més sobre seguretat ciutadana, 4 persones han estat detingudes i 69 identificades aquest dijous al Vendrell en el marc d'un dispositiu policial Campai, desplegat a diferents punts i establiments del municipi. L'operatiu l'han dut a terme de manera coordinada els Mossos d'Esquadra, la Policia Local del Vendrell, el Cos Nacional de Policia i també Inspecció de Treball. A tot això ens ho explica Sílvia Martínez.
6: Al Vendrell, el dispositiu Campai s'ha realitzat en diferents barris del municipi, des del centre, la zona de la Rambla i l'estació, fins al barri del Puig, Calescori i el Camí dels Molins. El resultat ha estat de 69 persones identificades que acumulen un total de 223 antecedents policials i 4 persones detingudes. Una per un presumpte delicte de robatori amb força, una altra per un delicte contra la salut pública, una altra acusada d'un delicte de danys i una quarta per un presumpte trencament de condemna. En l'àmbit administratiu s'han tramitat 11 denúncies pertinents al consum de substàncies estupefaents i una altra per falta de respecte als agents de l'autoritat. La Policia Nacional també ha efectuat una citació per una presumpta infracció de la normativa d'estrangeria. El dispositiu ha inclòs també la inspecció de diversos establiments. En un dels locals s'ha detectat infraccions administratives relacionades amb la manca de documentació corresponent a l'activitat i a la terrassa. L'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, ha destacat que aquests operatius formen part del model de seguretat que impulsa l'Ajuntament, basat en incrementar la coordinació entre els diferents cossos policials. Diu que aquesta coordinació permet actuar amb més eficàcia per garantir la seguretat i la convivència al municipi. De la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha remarcat que amb operatius com aquest es posa el focus en els punts calents del municipi amb l'objectiu d'actuar davant situacions de delinqüència i criminalitat i alhora prevenir-ne l'aparició. En el conjunt del dispositiu Campai, desplegat de manera paral·lela a les principals ciutats del Camp de Tarragona, els Mossos han detingut 20 persones i n'han identificat 547, que acumulen 2.251 antecedents policials. També s'han localitzat 16 persones amb requeriments judicials i s'han interposat 44 denúncies pertinents de drogues i 5 pertinents d'armes prohibides, entre d'altres actuacions.
1: Més coses. La UGT de l'Ajuntament del Vendrell ha fet públic un comunicat en què rebutja allò que consideren atacs personals i conductes masclistes atribuïts a dos representants d'un sindicat de la policia local. El sindicat critica diverses publicacions a les xarxes socials en què, segons afirma, s'hauria utilitzat la imatge de representants de la UGT en contextos denigrants. La UGT defensa que la discrepància sindical és legítima, però que no ha de convertir-se en desqualificacions personals. El comunicat també fa referència a les denúncies presentades per una policia interina de l'Ajuntament del Vendrell contra els dos representants sindicals per presumptes conductes vexatòries i de caràcter masclista. Segons la UGT, l'Ajuntament va investigar els fets i va imposar sancions a tots dos sindicalistes. Aquestes sancions van ser posteriorment recorregudes davant el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que sempre, segons el comunicat, va desestimar els recursos i les va confirmar en condemna en costes. La UGT reclama tolerància zero davant de conductes masclistes o discriminatòries, també dins les organitzacions sindicals, i afirma que ha posat els fets en coneixement dels organismes corresponents i que ha adoptat mesures legals. El sindicat conclou reivindicant el dret a discrepar, però també el deure de respectar les persones que exerceixen funcions de representació sindical. Mirem ara cap a la muntanyeta, cap a la zona de la muntanyeta, concretament cap al sector muntanyeta nord, perquè fa temps que es treballa en la urbanització d'aquest sector i hi ha endarreriments. Sobretot, la causa d'aquests endarreriments és la construcció d'un col·lector per evacuar pluvials, un col·lector que ha de desembocar al costat de la via del tren. Les obres resten pendents de resoldre aquest i altres entrebancs no tan importants que estan, segons l'Ajuntament, en vies de solució. El perquè de l'endarreriment l'explica en aquesta informació el regidor de Llicències Urbanístiques, Jero Merino. Les obres d'urbanització de la zona comercial del sector Muntanyeta Nord acumulen un retard considerable. L'Ajuntament explica que la principal causa d'aquest endarreriment és la garantia de serveis bàsics, concretament la construcció d'un col·lector de pluvials que ha d'anar a parar darrere del Lidl i de l'Aldi a tocar de la via del tren.
7: Estamos hablando con Adif para desviar ese colector por el dominio público de Adif. Sería, para que todos lo viéramos, por detrás de Aldi y Lidl, ¿vale? Cuando se hizo el proyecto de urbanización, estaba todavía Hierros Prats y la Gijonenca, el tráfico que había por esa calle era menor, por lo tanto, cabía que la obra se hiciera por debajo de la antigua Nacional 340, la actual calle Barcelona, pero en estos momentos es imposible.
1: Una altra qüestió a resoldre són les sortides de la futura zona comercial.
7: Motivado un poco también por la inauguración de McDonald's al lado de Aldi, vimos que la movilidad, los coches, etcétera, las caravanas que se produjeron, pues también nos hace pensar que quizás haya que estudiar alguna evacuación del sector 20 hacia la Nacional 640. Un vial de salida, no de entrada.
1: Finalment, s'ha de resoldre la connexió del sector amb el camí fins a l'Hospital del Vendrell.
7: Que haya una conexión al camino peatonal que va hacia el hospital, pues que haya una conexión desde el sector 20. ¿Y qué otra cosa también estamos planteando? Pues mejorar ese polígono existente ahora, donde está Servicios Médicos Penedès, donde todos vamos a comprar los petardos para San Juan, o donde está también Burger King, pues también intentar hacer una mejora de ese polígono.
1: Els promotors expliquen que l'obra està feta al 70%. Però fins que no es resolgui la qüestió dels pluvials, no es podrà enllestir del tot la feina. Avui és 28 d'agost i aquest cap de setmana de ben segur que es tancarà el temps de vacances de molts dels que ara encara són al Vendrell, encara són a la costa i a la comarca. S'acaben activitats pensades precisament per aquesta època de l'any i en bona mesura per aquest tipus de públic. Arriben al final, per exemple, les rutes culturals del Vendrell, que tenen el nom conjunt de Rutes en Clau de Sol. El Museu Déu ha clausurat aquest dijous, ahir, la seva programació estival amb la darrera sessió de la ruta que ha fet aquest any, que porta per nom Descobreix el Vendrell. Ha estat adreçada a veïns i visitants, gent interessada a conèixer millor la història del municipi. En aquesta informació escoltarem Lorena Beas, del Museu Déu, que és qui fa de guia la ruta, i després participants a la darrera edició de la ruta: Vanessa Martínez, Montse Martí, Antonia Román i Juani Bejarano. El Museu Déu ha fet aquest dijous la darrera de les rutes estivals Descobreix el Vendrell, una proposta que permet als participants conèixer millor llocs emblemàtics de la vila.
8: S'inicia aquí al Museu Déu, en el que ensenyem les sales catifes, i després, posteriorment, sortim al carrer, passem, fem una explicació a la plaça Nova, a continuació seguim per la plaça dels Garrofes, carrer Major. Anem, el següent punt és la plaça Vella, on expliquem l'església, on expliquem tant l'exterior, la façana, com l'interior, i després ja ens dirigim a la plaça Germán Ramon i Vidal, és a dir, expliquem les pintures i acabem la ruta a la plaça, al portal del Pardo, amb l'explicació de les muralles i una mica el motiu de per què es diu carrer dels Quatre Fonts. Sí, normalment és públic adult i familiar, i una part és gent que ve de turisme aquí a la costa i doncs s'apropen a fer la ruta.
1: La principal motivació dels participants a la ruta és conèixer millor el Vendrell. Alguns són arribats de fora i altres residents al Vendrell des de fa poc temps.
9: Doncs estàvem buscant activitats per fer per nens i vam estar ahí mirant diverses coses i vam veure que hi havia el Museu 10. Vam estar mirant una mica què hi havia i vam trobar aquesta activitat i vam pensar que seria interessant.
10: Jo fa poquet que visc aquí, abans vivia a Barcelona, i pues ara m'estic una mica introduint a tot el que és la cultura. Ja vam fer una visita aquí a la casa del Pau Casals i ara doncs vaig veure aquesta passejada i em va semblar interessant.
11: Bueno, perquè estem mirant de fer activitats per aquí, per Vendrell, per conèixer-lo, i bueno, ens ha semblat interessant.
12: Porque empezamos a conocer el Vendrell, yo llevo poquito viviendo aquí, y empezamos a conocer, bueno, pues actividades, empezar a coger actividades de aquí, empezar a conocerlo realmente, porque bueno, es nuestro pueblo ahora. Entonces, claro, hay que empezar a conocer todo lo que hay.
1: La majoria coneix poc el Vendrell i la ruta és una manera excel·lent d'informar-se sobre la història i el patrimoni de la localitat.
9: Què sabem del Vendrell? Pues poca cosa, per això avui esperem aprendre que ens expliqui una mica la història.
10: Pues poca cosa, la veritat. No sé massa i, bueno, per això estic començant a averiguar una miqueta. Sí que em va sorprendre del Pau Casals, la història d'ell, i que va promocionar molt tot el tema cultural i dels castells i de les gralles i tot això, i, bueno, va semblar molt interessant.
11: Bueno, pues una mica com la meva amiga. Poc i estem buscant coses ara per conèixer el poble i tot això, sí, sí.
12: De momento el Pau Casals me ha gustado mucho, ¿vale? El museo, la casa, y bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo y poco a poco.
1: Les últimes rutes de la programació cultural en clau de sol es poden fer aquest cap de setmana. Més informació a l'oficina de turisme del Vendrell. I ara fem una mica de comarca, sense fer gaires quilòmetres, perquè Santa Oliva ha celebrat aquesta setmana la Festa Major. I un dels actes més emblemàtics és el vot del poble, la veneració que es fa de la Verge del Remei l'últim dijous d'agost des de l'any 1854. És una processó que atrau visitants de tota la comarca i que és seguida amb molta devoció al municipi Baix Penedesenc. És una informació de Marc Guitart, dins la qual escoltarem Josefina Carreras, Hugo González i Pau Pros, Josep Martí i Benach, Maria Pilar Palau, tots plegats explicant-nos aquesta bonica història del vot del poble.
3: La importància del vot de poble de Santa Oliva es pot constatar amb el fet que la celebració s'ha mantingut viva i pràcticament inalterable des de fa més de 170 anys. Una devoció que neix de la prometença que els veïns van fer el 1854, com a agraïment al fet que l'epidèmia del còlera, que va fer estralls al territori, pràcticament no tingués incidència en aquesta població.
13: Això va ser una prometença que va fer l'Ajuntament, no el clero. Llavors, doncs, a partir de llavors s'ha anat continuant amb molta devoció, però quan durarà? Pues no ho sé.
3: Són molts els que s'impliquen en aquesta processó que va del castell al monestir, ja sigui col·laborant en l'organització, com a Llaços Blaus, o fent de portants de la Verge. La veneració a la Mare de Déu del Remei s'ha transmès durant anys de pares a fills, el que n'ha garantit la continuïtat.
14: Pues anem com un tomb per Santa Oliva amb una creu.
15: I amb unes banderes. La meva família sempre ha portat això.
14: Ens agrada perquè ja que han comptat amb nosaltres i ens han dit, pues això està guapo, això.
16: Com a fill de Santa Oliva, la tradició de la veneració de la Verge del Remei és unànim. Els autòctons d'aquí, quan se morim, els cara d'allò que ja quedem pocs, segurament que es anirà perdent. Però la tradició de la gent autòctona de Santa Oliva i del voltant és centenària.
3: I és que el vot de poble no se segueix amb passió només per part dels veïns de Santa Oliva, sinó que atrau ciutadans de nombroses poblacions del voltant.
13: Bé, doncs jo des que tinc record de petita que vinc aquí a aquesta missa, la professor, i jo crec que és tota la comarca, perquè ens hem anat veient créixer a gent de tots els pobles. Jo venia ja amb la meva àvia, vull dir, els pares, sempre hi ha hagut una tradició, però molt a Bellvei, molt, i a Vendrell, no cal dir.
16: Jo me'n recordo de canalla, adolescent, que venien els carros, aparcaven per aquí a vora el torrent, un lloc que hi havia un bril, i es quedaven amb el professor, es quedaven a dinar després, bueno.
3: El pa beneït, la bandera, la creu o els gonfanons són alguns dels elements que no falten mai, per complir amb una promesa que en el seu moment ni la pandèmia va aconseguir aturar.
13: La pandèmia, que no es podia fer res, encara vam arribar a fer unes petites coses que vam baixar la Mare de Déu baix, la coca la vam posar de part, tota tapada, ben embolicada, encara es va... Vam recordar-ho, tot el temps de la pandèmia encara ho vam recordar.
3: Un cop celebrat l'acte litúrgic al monestir, la imatge de la Mare de Déu es retorna al castell, posant punt i final a un dels actes més singulars que es mantenen al Baix Penedès.
17: Els esports en Jordi Graell.
18: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet. L'AVE Vendrell masculí competirà per segon any consecutiu a Sona Catalana amb l'objectiu de fer un pas endavant. L'any passat els taronges van acabar en cinquè lloc i sense patir excessivament per salvar-se, però amb la sensació que única més de regularitat podrien haver-se colat a la lluita per l'ascens. Per intentar millorar les seves prestacions, el club vendrellenc s'ha posat en mans d'Ignasi Morales, un vell conegut de la casa que pren el relleu d'un Jordi Nieto que ha decidit fer un pas al costat després de dues temporades al capdavant de l'equip. Escoltem el nou entrenador de l'AVE Vendrell masculí, Ignasi Morales.
19: És un repte molt gran i l'afronto amb molta il·lusió. Jo he entrenat aquí 5 anys i sempre he entrenat a formació, he estat en peques, i el repte de portar el primer equip i amb la gent que hi ha, sobretot, que per mi el grup humà és un factor clau, doncs suposa un repte molt ambiciós, amb moltes ganes i amb la il·lusió de que tot això funcioni, doncs, perquè al final de temporada puguem dir que hem tingut una bona temporada.
18: El fet de conèixer bona part de la plantilla per la seva experiència anterior com a preparador físic i entrenador del filial permetrà al tècnic arbocenc accelerar el procés de construcció de l'equip. Tot i així, Morales avisa que caldrà paciència i esperar per veure com evoluciona la temporada. Escoltem de nou Ignasi Morales.
19: Tenim un bloc de jugadors que continua de l'any passat, però és veritat que hem fitxat 4 jugadors nous, que ja els coneixem perquè havien jugat aquí al Vendrell. Però bueno, hem de construir l'equip, hem d'intentar doncs, acoplar aquestes peces al grup gran que ja es manté i a partir d'aquí doncs, ens anirem marcant objectius en funció de que van ser la temporada. L'objectiu principal és competir tots els partits i a mesura que vagi avançant la temporada doncs, mirarem a veure si podem lluitar doncs, per un possible ascens, haurem de mantenir la categoria o una mica el que ens doni el dia a dia i les setmanes de competició.
18: Pel que fa a l'estil de joc, serà similar al que proposava Nieto, és a dir, un bàsquet basat en una defensa agressiva i transicions ràpides que permetin veure si es tallen facilitat. Escoltem de nou Ignasi Morales.
19: Intentar fer un joc dinàmic, un joc ràpid, intentar jugar bastant al contraatac, jugar a possessions molt curtes. Estem treballant sobretot que els jugadors puguin expressar-se i tinguin certa llibertat per jugar a la pista, amb un cert ordre. I després a nivell defensiu doncs, intentar anar a buscar la pilota, intentar ser proactius, intentar doncs, bé, fer un joc alegre que esperem que a l'afició doncs, li agradi, que puguin venir aquí al pavelló i que tinguem el suport de la gent doncs, per anar, que també ens ajudi dia a dia a poder competir millor aquí a casa.
18: El primer amistós taronja serà el diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda com a Ruga contra l'Igualada. Mateix escenari que el partit contra el Ribes el diumenge 13 a les 7 del vespre i que el duel contra els Sitges el diumenge 20 a les 5 de la tarda, que servirà per tancar la pretemporada. El debut a la Lliga està previst per el diumenge 27 a 3:15 al migdia a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant de bàsquet. L'AVE Vendrell femení ja està en marxa. Després d'acabar en un meritori quart lloc l'any passat, enguany les jugadores de José Antonio Ramírez intentaran fer un pas més i ficar-se de ple a la lluita per l'ascens de Primera Catalana. Escoltem l'entrenador de l'AVE Vendrell femení, José Antonio Ramírez.
20: Aquí ja serà el segon any i en principi té aquest, una mica de perill que possiblement que el segon any porti aquest excés de confiança de que ja suposadament coneixem coses i no m'agradaria que entressin en aquesta dinàmica. L'any passat finalment vam fer una gran temporada. Superar-la seria l'objectiu, encara que sigui molt difícil, lluitarem per això, a falta de 5 partits, igual que la temporada passada, mirar estar en la pomada, mirar de lluitar per assolir una de les posicions d'ancells i intentar-ho. Intentar-ho, més que res, intentar-ho. Pues salta molta il·lusió, molt de treball, intentar arribar a poder tenir opcions al final de temporada.
18: Un any més, el bloc de jugadores es manté i l'única novetat respecte al curs passat és la marxa de Maria Trilles per motius acadèmics. Una baixa que de moment no es cobrirà, tot i que el Club Taronja no descarta incorporar algú més endavant si es cregués oportú. El que sí que Ramírez considera necessari és millorar els registres a Coma-ruga, ja que durant la seva primera temporada al capdavant de l'equip, les Taronges van acabar amb rècord negatiu com a locals. Escoltem de nou José Antonio Ramírez.
20: Aquesta possiblement és l'assignatura pendent. És que tot el que guanyes fora de casa no el perdis a casa. Hauria de ser buscar aquest equilibri i no canviar-ho radicalment, i ara començar a perdre el que guanyàvem fora, però sí que suposadament, si podem fer aquest canvi de guanyar a casa i mantenir una mica la dinàmica de fora, podríem estar més a prop d'aconseguir els objectius finals.
18: El primer amistós de les Andrallenques serà el diumenge 6 de setembre, 7:45 del vespre, a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, mentre que el diumenge 13 es desplaçaran a l'Arbós a 7:45 del vespre i tancarà la pretemporada el diumenge 20 a la pista del Valls, just abans del debut a la Lliga, previst per al dissabte 26 a 7:45 del vespre, a la pista del Cornellà.
1: Algunes coses més. Primer, previsió del temps. Avui segurament la nota més destacada és que ha estat un matí gris, sense precipitació i amb una força del vent que en alguns moments ha arribat als 20 km per hora. Les temperatures s'han mantingut a ratlla, mínimes de 20, màximes de 30 i poc al Vendrell, i demà ha de ser un dia similar. Ara bé, no hi ha d'haver núvols al cel, mínimes de 20, màximes de 31, força del vent com avui, arribant als 20 km per hora, i diumenge la situació serà exactament igual que la de demà. Temperatures que queden curtes, agradables, sense núvols al cel i també en presència del vent. De cara a dilluns, això sí, possibilitat de pluja i una mica de remuntada de les temperatures. En definitiva, un cap de setmana tranquil. Dues coses més abans d'acabar, que aquest dissabte les botigues del Vendrell treuen al carrer els seus objectes rebaixats de rematada de final d'estiu, el Forestocs. Això per una banda, i després en vermut musical amb els d'en Tubí a la plaça Nova i un tardeig amb DJ i l'Alma Dueta.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra.

0: psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però en canvi la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
3: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany al molestí de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
4: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
3: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
5: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
3: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
1: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
7: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
6: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
8: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
6: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
9: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
6: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
10: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el dèbil d'Ujo, Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
11: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
10: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Mingui, ell, bon dia.
12: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
13: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
12: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
1: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
14: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
15: Entonces, el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
14: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
16: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
14: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
16: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
14: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
1: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
10: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
2: Notícies en xarxa.
1: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
10: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
1: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
17: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
18: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
17: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
1: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
10: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
1: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
19: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
20: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
19: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
1: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la barema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel, per si hi ha tempesta.
10: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gond de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
1: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
21: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena barema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gond de Calonge.
22: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
21: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la barema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
2: Notícies en xarxa.
1: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
0: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
4: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100-120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
4: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
10: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
1: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
10: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
1: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
24: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
23: La festa començarà amb una trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
1: I passem per l'Hospitalet de Llobregat, perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat, després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
10: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
1: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
6: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
3: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
1: Gràcies, Maria. I ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
8: Feliz por el debut, primers minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
7: Què? Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
9: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de 2 días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
7: En bàsquet avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Espart Un i Girona i el Manresa femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
25: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
26: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
25: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
7: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més en futbol sala Santa Coloma de Gramenet. Avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: És una història de traïció, és una història d'abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Es cambia la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: Tiene café de verdad. Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Ah! Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No, però... Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
2: la situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
11: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
17: Bon dia. Aquest divendres estaven impresidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. En vista el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
19: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany al molestí de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
20: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
19: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
21: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
19: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
0: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
1: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit... o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
18: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
2: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
13: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
16: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
13: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
4: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
5: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
4: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
13: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
16: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
13: Canal T, Dani Camacho.
6: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
7: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
6: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
13: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
8: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
9: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les pugui importar a vendre aquí.
8: Segons la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
18: Notícies en xarxa.
16: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
10: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
13: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del Castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
12: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té, a més, un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic, on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell, amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
14: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
12: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
13: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
16: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
13: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
16: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
13: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
15: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
25: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió. La segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
15: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
13: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
0: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
11: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
0: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
11: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar al pròxim.
0: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
13: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
19: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
17: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Azà.
20: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trit esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
17: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
21: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
26: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
21: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camillo.
17: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa. Més en futbol, sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5, Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
13: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir els boscos és un acte de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem-ho, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha reconegut, ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
3: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: I la inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa al 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma, la xifra suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. I les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'avui a mig pal i també ho faran demà dissabte. El consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. Els Mossos van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors d'aquesta agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. I acabem parlant del Barça. Líder ja de primera, els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició més va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta.

0: porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 28 d'agost de 2026, últim exercici informatiu de la setmana a Ràdio Vendrell, possible gràcies a la tasca de Marga Márquez a les vies de so, a la feina de tècnics i redactors de la casa i a la col·laboració especial al final de les notícies del nostre especialista en esports, Jordi Graell. D'ara i endavant, menys de 30 minuts, conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de seguretat ciutadana d'entrada perquè l'Ajuntament del Vendrell ha decretat el tancament de dos bars conflictius de la zona del Camí dels Molins. Segona, perquè ahir Mossos d'Esquadra, policia local i altres cossos de seguretat van fer una nova actuació de l'operació Campai. Després parlarem d'una denúncia per qüestions masclistes feta pública per la UGT de la policia local del Vendrell. Després mirarem cap a la muntanyeta, concretament cap al sector nord, que saben que s'està desenvolupant urbanísticament, però s'endarrereix, i d'això ens n'ha parlat el regidor Jero Merino. Després anirem al Museu Déu, perquè ahir van fer l'última edició d'aquest

0: I aquí escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, i també l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Segons explica'm des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, en aquesta zona s'hi han fet més de 60 actuacions i una desena de dispositius policials de forma coordinada amb els diferents cossos de seguretat. Després de constatar que els dos locals eren el focus on s'originaven molts d'aquests problemes, el passat abril es va obrir l'expedient per ordenar el cessament de la seva activitat, un extrem que s'ha pogut concretar aquest 24 d'agost.
2: No estem parlant d'una activitat per ser il·lícita dels dos establiments, però sí doncs, que les persones que hi havia doncs, al final tenien problemes de tràfic de drogues, problemes de baralles que afectaven a la convivència real i del dia a dia dels barris. En els últims 3 dies que aquests establiments estan tancats, hem recuperat la tranquil·litat i hem recuperat la convivència a aquest barri i a aquest carrer. La gent ha de saber, sobretot qui tingui establiment, que un dels deures principals de qualsevol propietari és mantenir la convivència i la tranquil·litat en tots els barris allà on el seu establiment està ubicat.
1: Des de l'Ajuntament han volgut llançar un missatge a tots aquells que usen les situacions conflictives per treure un rèdit polític, recordant que la resolució d'aquests problemes forma part d'un procés.
3: Aquest és un exemple com actua l'administració, que és conforme a la norma, és com ha d'actuar l'administració. No pot actuar d'una altra manera, no ha d'actuar ni sobreactuar, ni ha de fer actuacions impostades. Ha d'actuar quan té tot el tràmit complert, i és això el que expliquem als veïns, que a vegades, evidentment, som plenament conscients que aquestes coses doncs, costen a vegades d'entendre.
2: Creiem que és la via més important i la via més idònia per fer-ho. Hem vist com partits d'extrema dreta que no havien trepitjat aquest barri i aquest carrer en sa vida han vingut per intentar treure rèdit polític d'episodis d'inseguretat que afectaven la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i nosaltres el que hem decidit fer ha sigut parlar menys, treballar més, i avui podem explicar a la ciutadania quins són aquests resultats.
1: Les actuacions per millorar la seguretat en aquest barri contemplen també la instal·lació d'algunes de les noves càmeres de videovigilància.
2: Com sabeu, estem en ple desplegament d'aquesta nova xarxa de càmeres de videovigilància. Una càmera que a Remolins no estava contemplat en la primera fase d'execució del projecte, però vista les problemàtiques que hem tingut i les necessitats que els veïns i veïnes ens han transmet, hem decidit col·locar aquesta càmera que estarà en funcionament en les properes setmanes.
3: En aquestes illes de carrers de la part nord de Carrer de Valls tindrem fins a 3 punts ben vigilats. També amb la col·laboració de Santa Oliva en el seu tram de frontera també té el seu seguiment videovigilància.
1: Les altres dues càmeres estaran ubicades al carrer de Sant Josep dels Pisos Planes i a la carretera de Santa Oliva.
0: Més sobre seguretat ciutadana. 4 persones han estat detingudes i 69 identificades aquest dijous al Vendrell en el marc d'un dispositiu policial Campai, desplegat a diferents punts i establiments del municipi. L'operatiu l'han dut a terme de manera coordinada els Mossos d'Esquadra, la Policia Local del Vendrell, el Cos Nacional de Policia i també Inspecció de Treball. A tot això ens ho explica Sílvia Martínez.
4: Al Vendrell, el dispositiu Campai s'ha realitzat en diferents barris del municipi, des del centre, la zona de la Rambla i l'estació, fins al barri del Puig, Cal Escori i el Camí dels Molins. El resultat ha estat de 69 persones identificades que acumulen un total de 223 antecedents policials i 4 persones detingudes. Una per un presumpte delicte de robatori amb força, una altra per un delicte contra la salut pública, una altra acusada d'un delicte de danys i una quarta per un presumpte trencament de condemna. En l'àmbit administratiu s'han tramitat 11 denúncies pertinents al consum de substàncies estupefaents i una altra per falta de respecte als agents de l'autoritat. La Policia Nacional també ha efectuat una citació per una presumpta infracció de la normativa d'estrangeria. El dispositiu ha inclòs també la inspecció de diversos establiments. En un dels locals s'ha detectat infraccions administratives relacionades amb la manca de documentació corresponent a l'activitat i a la terrassa. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que aquests operatius formen part del model de seguretat que impulsa l'Ajuntament, basat en incrementar la coordinació entre els diferents cossos policials. Diu que aquesta coordinació permet actuar amb més eficàcia per garantir la seguretat i la convivència al municipi. De la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha remarcat que amb operatius com aquest es posa el focus en els punts calents del municipi amb l'objectiu d'actuar davant situacions de delinqüència i criminalitat i alhora prevenir-ne l'aparició. En el conjunt del dispositiu Campai, desplegat de manera paral·lela a les principals ciutats del Camp de Tarragona, els Mossos han detingut 20 persones i n'han identificat 547, que acumulen 2.251 antecedents policials. També s'ha localitzat 16 persones amb

0: requeriments judicials i s'han interposat 44 denúncies per tinença de drogues i 5 per tinença d'armes prohibides, entre d'altres actuacions.
1: Més coses. La UGT de l'Ajuntament del Vendrell ha fet públic un comunicat en què rebutja allò que consideren atacs personals i conductes masclistes atribuïts a dos representants d'un sindicat de la policia local. El sindicat critica diverses publicacions a les xarxes socials en què, segons afirma, s'hauria utilitzat la imatge de representants de la UGT en contextos denigrants. La UGT defensa que la discrepància sindical és legítima, però que no ha de convertir-se en desqualificacions personals. El comunicat també fa referència a les denúncies presentades per una policia interina de l'Ajuntament del Vendrell contra els dos representants sindicals per presumptes conductes vexatòries i de caràcter masclista. Segons la UGT, l'Ajuntament va investigar els fets i va imposar sancions a tots dos sindicalistes. Aquestes sancions van ser posteriorment recorregudes davant el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que sempre, segons el comunicat, va desestimar els recursos i les va confirmar en condemna en costes. La UGT reclama tolerància zero davant de conductes masclistes o discriminatòries, també dins les organitzacions sindicals, i afirma que ha posat els fets en coneixement dels organismes corresponents i que ha adoptat mesures legals. El sindicat conclou reivindicant el dret a discrepar, però també el deure de respectar les persones que exerceixen funcions de representació sindical. Mirem ara cap a la muntanyeta, cap a la zona de la muntanyeta, concretament cap al sector muntanyeta nord, perquè fa temps que es treballa en la urbanització d'aquest sector i hi ha endarreriments. Sobretot, la causa d'aquests endarreriments és la construcció d'un col·lector per evacuar pluvials, un col·lector que ha de desembocar al costat de la via del tren. Les obres resten pendents de resoldre aquest i altres entrebancs no tan importants que estan, segons l'Ajuntament, en vies de solució. El perquè de l'endarreriment l'explica en aquesta informació el regidor de Llicències Urbanístiques, Jero Merino. Les obres d'urbanització de la zona comercial del sector Muntanyeta Nord acumulen un retard considerable. L'Ajuntament explica que la principal causa d'aquest endarreriment és la garantia de serveis bàsics, concretament la construcció d'un col·lector de pluvials que ha d'anar a parar darrere del Lidl i de l'Aldi a tocar de la via del tren.
2: Estamos hablando con Adif para desviar ese colector por el dominio público de Adif. Sería para que todos lo viéramos por detrás de Aldi y Lidl, ¿vale? Cuando se hizo el proyecto de urbanización, estaba todavía Hierros Prats y la Gijoneica, el tráfico que había por esa calle era menor, por lo tanto, cabía que la obra se hiciera por debajo de la antigua Nacional 340, la actual calle Barcelona, pero en estos momentos es imposible.
1: Una altra qüestió a resoldre són les sortides de la futura zona comercial.
2: Motivado un poco también por la inauguración de McDonald's al lado de Aldi, vimos que la movilidad, los coches, etcétera, las caravanas que se produjeron, pues también nos hace pensar que quizás haya que estudiar alguna evacuación del sector 20 hacia la Nacional 340. Un vial de salida, no de entrada.
1: Finalment, s'ha de resoldre la connexió del sector amb el camí fins a l'Hospital del Vendrell.
2: Que haya una conexión al camino peatonal que va hacia el hospital, pues que haya una conexión desde el sector 20. ¿Y qué otra cosa también estamos planteando? Pues mejorar ese polígono existente ahora, donde está Servicios Médicos Penedès, donde todos vamos a comprar los petardos para San Juan, o donde está también Burger King, pues también intentar hacer una mejora de ese polígono.
1: Els promotors expliquen que l'obra està feta al 70%. Però, fins que no es resolgui la qüestió dels pluvials, no es podrà enllestir del tot la feina. Avui és 28 d'agost i aquest cap de setmana de ben segur que es tancarà el temps de vacances de molts dels que ara encara són al Vendrell, encara són a la costa i a la comarca. S'acaben activitats pensades precisament per aquesta època de l'any i en bona mesura per aquest tipus de públic. Arriben al final, per exemple, les rutes culturals del Vendrell, que tenen el nom conjunt de Rutes en Clau de Sol. El Museu Déu ha clausurat aquest dijous, ahir, la seva programació estival amb la darrera sessió de la ruta que ha fet aquest any, que porta per nom Descobreix el Vendrell. Ha estat adreçada a veïns i visitants, gent interessada a conèixer millor la història del municipi. En aquesta informació escoltarem Lorena Beas, del Museu Déu, que és qui fa de guia la ruta, i després participants a la darrera edició de la ruta, Vanessa Martínez, Montse Martí, Antònia Román i Juani Bejarano. El Museu Déu ha fet aquest dijous la darrera de les rutes estivals Descobreix el Vendrell, una proposta que permet als participants conèixer millor llocs emblemàtics de la vila.
3: S'inicia aquí al Museu Déu, en el que ensenyem les sales catifes, i després, posteriorment, sortim al carrer, passem, fem una explicació a la plaça Nova, a continuació seguim per la plaça dels Garrofes, carrer Major, anem, el següent punt és la plaça Vella, on expliquem l'església, on expliquem tant l'exterior, la façana, com l'interior, i després ja ens dirigim a la plaça Germán Ramon i Vidal, és a dir, expliquem les pintures i acabem la ruta a la plaça, al portal del Pardo, amb l'explicació de les muralles i una mica el motiu de per què es diu Carrer dels Quatre Fonts. Sí, normalment és públic adult i familiar, i una part és gent que ve de turisme aquí a la costa i doncs s'apropen a fer la ruta.
1: La principal motivació dels participants a la ruta és conèixer millor el Vendrell. Alguns són arribats de fora i altres residents al Vendrell des de fa poc temps.
4: Doncs estàvem buscant activitats per fer per nens i vam estar ahí mirant diverses coses i vam veure que hi havia el Museu Déu. Vam estar mirant una mica què hi havia i vam trobar aquesta activitat i vam pensar que seria interessant.
5: Jo fa poquet que visc aquí i abans vivia a Barcelona. I pues, ara m'estic una mica introduint a tot el que és la cultura. Ja vam fer una visita aquí a la casa del Pau Casals i ara doncs, vaig veure aquesta passejada i em va semblar interessant.
6: Bueno, perquè estem mirant de fer activitats per aquí, per Vendrell, per conèixer-lo, i bueno, ens ha semblat interessant.
7: Porque empezamos a conocer el Vendrell, yo llevo poquito viviendo aquí, y empezamos a conocer, bueno, pues actividades, empezar a coger actividades de aquí, empezar a conocerlo realmente, porque bueno, es nuestro pueblo ahora. Entonces, claro, hay que empezar a conocer todo lo que hay.
1: La majoria coneix poc el Vendrell i la ruta és una manera excel·lent d'informar-se sobre la història i el patrimoni de la localitat.
4: Què sabem del Vendrell? Pues poca cosa, per això avui esperem aprendre que ens expliqui una mica la història.
5: Pues poca cosa, la veritat. No sé massa i bueno, per això estic començant a averiguar una miqueta. Sí que em va sorprendre del Pau Casals la història d'ell i que va promocionar molt tot el tema cultural i dels castells i de les gralles i tot això, i bueno, va semblar molt interessant.
6: Bueno, pues una mica com la meva amiga, poc, i estem buscant coses ara per conèixer el poble i tot això, sí.
7: De moment el Pau Casals m'ha gustat mucho, ¿vale? El museo, la casa, y bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo y poco a poco.
1: Les últimes rutes de la programació cultural en clau de sol es poden fer aquest cap de setmana. Més informació a l'oficina de turisme del Vendrell. I ara fem una mica de comarca, sense fer gaires quilòmetres, perquè Santa Oliva ha celebrat aquesta setmana la Festa Major. I un dels actes més emblemàtics és el vot del poble, la veneració que es fa de la Verge del Remei l'últim dijous d'agost des de l'any 1854. És una processó que atrau visitants de tota la comarca i que és seguida amb molta devoció al municipi Baix Penedesenc. És una informació de Marc Guitart, dins la qual escoltarem Josefina Carreras, Hugo González i Pau Pros, Josep Martí i Benach, Maria Pilar Palau, tots plegats explicant-nos aquesta bonica història del vot del poble.
8: La importància del vot de poble de Santa Oliva es pot constatar amb el fet que la celebració s'ha mantingut viva i pràcticament inalterable des de fa més de 170 anys. Una devoció que neix de la prometença que els veïns van fer el 1854, com a agraïment al fet que l'epidèmia del còlera, que va fer estralls al territori, pràcticament no tingués incidència en aquesta població.
9: Això va ser una prometença que va fer l'Ajuntament, no el clero. Llavors, doncs, a partir de llavors, s'ha anat continuant amb molta devoció, però quan durarà? Pues no ho sé.
8: Són molts els que s'impliquen en aquesta processó que va del castell al monestir, ja sigui col·laborant en l'organització, com a Llaços Blaus, o fent de portants de la Verge. La veneració a la Mare de Déu del Remei s'ha transmès durant anys de pares a fills, el que n'ha garantit la continuïtat.
10: Pues anem com un tomb per Santa Oliva amb una creu.
11: I amb unes banderes. La meva família sempre ha portat això.
10: Ens agrada perquè ja que han comptat amb nosaltres i ens han dit, doncs això està guapo, això.
12: Com a fill de Santa Oliva, la tradició de la veneració de la Verge del Remei és unànim. Els autòctons d'aquí, quan se morim, els que ara, d'allò que ja, som, que ja quedem pocs, segurament que es n'hi ha perdent. Però la tradició de la gent autòctona de Santa Oliva i del voltant és centenària.
8: I és que el vot de poble no se segueix amb passió només per part dels veïns de Santa Oliva, sinó que atrau ciutadans de nombroses poblacions del voltant.
13: Bé, doncs jo des que tinc record de petita que vinc aquí a aquesta missa, la professora, i jo crec que és tota la comarca, perquè ens hem anat veient créixer a gent de tots els pobles. Jo venia ja amb la meva àvia, vull dir, els pares, sempre hi ha hagut una tradició, però molt a Bellvei, molt, i a Vendrell, no cal dir.
12: Jo me'n recordo de canalla, adolescent, que venien els carros, aparcaven per aquí vora el torrent, un lloc que hi havia un bril, i es quedaven amb el professor, es quedaven a dinar després, bueno.
8: El pa beneït, la bandera, la creu o els gonfanons són alguns dels elements que no falten mai, per complir amb una promesa que en el seu moment ni la pandèmia va aconseguir aturar.
9: La pandèmia, que no es podia fer res, encara vam arribar a fer unes petites coses que vam baixar la Mare de Déu baix, la coca la vam posar de part, tota tapada, ben embolicada, encara vam recordar-ho, tot el temps de la pandèmia encara ho vam recordar.
8: Un cop celebrat l'acte litúrgic al monestir, la imatge de la Mare de Déu es retorna al castell, posant punt i final a un dels actes més singulars que es mantenen al Baix Penedès.
14: Els esports en Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet. L'AB Vendrell masculí competirà per segon any consecutiu a zona catalana amb l'objectiu de fer un pas endavant. L'any passat els taronges van acabar en cinquè lloc i sense patir excessivament per salvar-se, però amb la sensació que un únic més de regularitat podrien haver-se colat a la lluita per l'ascens. Per intentar millorar les seves prestacions, el club vendrellenc s'ha posat en mans d'Ignasi Morales, un vell conegut de la casa que pren el relleu d'un Jordi Nieto que ha decidit fer un pas al costat després de dues temporades al capdavant de l'equip. Escoltem el nou entrenador de l'AB Vendrell masculí, Ignasi Morales.
16: És un repte molt gran i l'afronto amb molta il·lusió. Jo he entrenat aquí 5 anys i sempre he entrenat a formació, he estat amb peques, i el repte de portar el primer equip i amb la gent que hi ha, sobretot, que per mi el grup humà és un factor clau, doncs suposa un repte doncs molt ambiciós, amb moltes ganes i amb la il·lusió de que tot això funcioni, doncs perquè al final de temporada puguem dir que ha anat, bueno, que hem tingut una bona temporada.
15: El fet de conèixer bona part de la plantilla per la seva experiència anterior com a preparador físic i entrenador del filial permetrà al tècnic arbussenc accelerar el procés de construcció de l'equip. Tot i així, Morales avisa que caldrà paciència i esperar per veure com evoluciona la temporada. Escoltem de nou Ignasi Morales.
16: Tenim un bloc de jugadors que continua de l'any passat, però és veritat que hem fitxat quatre jugadors nous, que ja els coneixem perquè havien jugat aquí al Vendrell. Però bueno, hem de construir l'equip, hem d'intentar doncs, acoplar aquestes peces al grup gran que ja es manté, i a partir d'aquí doncs, ens anirem marcant objectius en funció del que va ser la temporada. L'objectiu principal és competir tots els partits, i a mesura que vagi avançant la temporada doncs, mirarem a veure si podem lluitar doncs, per un possible ascens, haurem de mantenir la categoria o una mica el que ens doni el dia a dia i les setmanes de competició.
15: Pel que fa a l'estil de joc, serà similar al que proposava Nieto, és a dir, un bàsquet basat en una defensa agressiva i transicions ràpides que permetin veure si tenen facilitat. Escoltem de nou Ignasi Morales.
16: Intentar fer un joc dinàmic, un joc ràpid, intentar jugar bastant a contraatac, jugar a possessions molt curtes. Estem treballant sobretot que els jugadors puguin expressar-se i tinguin certa llibertat per jugar a la pista amb un cert ordre. I després a nivell defensiu doncs, intentar anar a buscar la pilota, intentar ser proactius, intentar doncs, bé, fer un joc alegre que esperem que a l'afició doncs, li agradi, que puguin venir aquí al pavelló i que tinguem el suport de la gent doncs, per anar, que també ens ajudi dia a dia a poder competir millor aquí a casa.
15: El primer amistós taronja serà el diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda com a Ruga contra l'Igualada. Mateix escenari que el partit contra el Ribes el diumenge 13 a les 7 del vespre i que el duel contra els Sitges el diumenge 20 a les 5 de la tarda, que servirà per tancar la pretemporada. El debut a la Lliga està previst per el diumenge 27 a 3 quarts d'una al migdia a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant de bàsquet. L'AVE Vendrell femení ja està en marxa. Després d'acabar en un meritori quart lloc l'any passat, enguany les jugadores de José Antonio Ramírez intentaran fer un pas més i ficar-se de ple a la lluita per l'ascens de primera catalana. Escoltem l'entrenador de l'AVE Vendrell femení, José Antonio Ramírez.
17: Aquí ja serà el segon any i en principi té aquest, una mica de perill que possiblement que el segon any porti aquest excés de confiança de que ja suposadament coneixen coses i no m'agradaria que entressin en aquesta dinàmica. L'any passat finalment van fer una gran temporada. Superar-la seria l'objectiu, encara que sigui molt difícil. Lluitarem per això, a falta de 5 partits, igual que la temporada passada. Mirar d'estar en la pomada, mirar de lluitar per assolir una de les posicions d'ancells i intentar-ho, més que res, intentar-ho. Posar-te molta il·lusió, molt de treball, intentar arribar a poder tenir opcions al final de temporada.
15: Un any més, el bloc de jugadores es manté i l'única novetat respecte al curs passat és la marxa de Maria Trilles per motius acadèmics. Una baixa que de moment no es cobrirà, tot i que el Club Taronja no descarta incorporar algú més endavant si es cregués oportú. El que sí que Ramírez considera necessari és millorar els registres de com a Ruga, ja que durant la seva primera temporada al capdavant de l'equip, les taronges van acabar amb rècord negatiu com a locals. Escoltem de nou José Antonio Ramírez.
17: Aquesta possiblement és l'assignatura pendent. És que tot el que guanyes fora de casa no el perdis de casa. Hauria de ser buscar aquest equilibri i no canviar-ho radicalment i ara començar a perdre el que guanyaven fora, però sí que suposadament si podem fer aquest canvi de guanyar a casa i mantenir una mica la dinàmica de fora, podríem estar més a prop d'aconseguir els objectius finals.
15: El primer amistós de les vendrellenques serà el diumenge 6 de setembre a 7:45 del vespre a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, mentre que el diumenge 13 es desplaçaran a l'Arbós a 7:45 del vespre i tancarà la pretemporada el diumenge 20 a la pista del Valls, just abans del debut a la Lliga, previst per al dissabte 26 a 7:45 del vespre a la pista del Cornellà.
1: Algunes coses més. Primer, previsió del temps. Avui segurament la nota més destacada és que ha estat un matí gris, sense precipitació i amb una força del vent que en alguns moments ha arribat als 20 km per hora. Les temperatures s'han mantingut a ratlla, mínimes de 20, màximes de 30 i poc al Vendrell, i demà ha de ser un dia similar. Ara bé, no hi ha d'haver núvols al cel, mínimes de 20, màximes de 31, força del vent com avui, arribant als 20 km per hora, i diumenge la situació serà exactament igual que la de demà. Temperatures que queden curtes, agradables, sense núvols al cel i també en presència del vent. De cara a dilluns, això sí, possibilitat de pluja i una mica de remuntada de les temperatures. En definitiva, un cap de setmana tranquil. Dues coses més abans d'acabar, que aquest dissabte les botigues del Vendrell treuen al carrer els seus objectes rebaixats de rematada de final d'estiu, el Forestalks. Això per una banda, i després en vermut musical amb els d'en Tubí a la plaça Nova i un tardeig amb DJ i l'Alma Duet a la Rambla. I que diumenge se celebra la versió estival del BP Fest. Una dotzena de formacions actuaran en dos escenaris aquest dissabte a la plaça de les Palmeres, a la plaça de Sant Salvador. Bones opcions per passar un cap de setmana amb activitat al carrer, al Vendrell i també a les platges. Això és tot. Bon cap de setmana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.